0: Estás escuchando Blue Radio FM.
1: A la que ve el dissabte, mon pugem sense diners, perquè entre pitos i flautes el senyor ama

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: través dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7 i mitja a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 92 02. I tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blay. 607-288-668. Persianas Blay. Protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas. Enrollables de aluminio o PVC. O alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en partida del plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: i amics d'esportxes. Després de les vacances tornem a la rutina, però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del Tardeo. Divendres i dissabtes de 7:30 a 9 amb la teua consumició tapeta per només 1 euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 92 02 i tens publicats els menús al Facebook Porche Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blind. 607-288-668. Persianas Blind. Protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas. Enrollables de aluminio o PVC. O alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en Partida del Plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Tens de 100% Radio Fórmula. Edició que ens toca avui de dilluns 21 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, en companyia de G-Sport i fins les 10, toca que ens posem al dia, que obrim junts la premsa musical d'avui.

En tenim nova i t'he de contar les principals novetats. Tot això amb G-Sportum. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. G-Sportum està a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, tens que conèixer G-Sportum, perquè no te defraudarà. Roba que s'adapta

Euforia. Bueno, pues era el noveno álbum de estudio que publicaba Enrique Iglesias en el año 2010. El álbum hizo a la venta en juliol d'aquell 2010. I tal dia com avui era el més venut al nostre país, era el Superventes. Sonava a tots els llocs. I és que l'àlbum estava format per temes tan importants com este, el Tonight, o altres com el de Cuando me enamoro, que era el tema més romàntic de tots dins de l'àlbum. Un Cuando me enamoro que contava amb la col·laboració del cantant dominicà Juan Luis Guerra. Bueno, pues el álbum se convertía en número uno al nuestro país, no només a España, sino también a toda Latinoamérica y a países de Europa como Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Escocia, etcétera, etcétera. Desde el álbum, pues aparte de estos dos temas que he nominado, ya viene altres como el Tú y yo, Dile que, Ayer, No me digas que no, o el Herbit, en este colaboraba Nicole Schwetzinger. Bueno, pues álbum que tenim per ací a mà i que no pensé guardar molt lluny. Així, al llarg del matí, pues podem escoltar un poc més d'ell. A partir d'ara, ja, música d'actualitat. Aneu preparant-se perquè posem en seguida per ací este mes més important.

Benvinguda a la llista a gent com Passenger i el seu It Was Gonna Be You, que se queden amb la posició número 42. Un poc més amunt en el 32 i sa cançó que compartís en Kiko Veneno i els Estopa.

que els matins te posem a les 11 i a la 1. Per la vesprada sonarà a les 4 i a les 6. I sempre de la mà del centre comercial Plaza Mayor i Xàtiva. El top 10 ha quedat així. En el 10, Karol G i Bruno Mars, Still. En el 9, Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation. En el 8, Naina i Jules, Cara de Cool. En el 7, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. En el 6, Vico amb el Tiramisú. En el 5, Ultraligera, Lapsus. En el 4, Ana Mena i Lola Índigo, Patito Am. En el 3, Aloki i Jennifer López, Everything Fine. En el 2, Noan i Princesa de los Bares, ha caigut des del lloc número 1. Per tant, tenim nou número 1, nou líder. I és el tema de Rels B, Lleva el Sol. Un número 1 que te posem a les 10, a les 12, per la vesprada, a les 5 i a les 7. I sempre amb el patrocini d'Òptica Central, els que tenim a canals Xàtiva i en la seva web. Òptica-central.com.

0: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.
1: Estaven Naina i Jules amb Cara de cul. Just al costat, en el nou Love Sensation. Tema de Madonna junt a Kylie Minogue. Aquesta és la primera gravació a l'estudi d'estes dos. Crec que se coneixen des de fa més de 4 dècades.

Perdut una posició i el tenim al 2. Reyes, Noa ni princesa de los bares. Un tema més i haurem completat el temps del 100% Radio Fórmula. I després toca la previsió de l'horatge. No te la pergues. És dilluns i te veig així un poc com a cansat. Necessites un poc d'energia, no? Doncs pues vinga, agafa este tema.

programació de l'Horatge per esta setmana que coneguem a través de la web horatgenet.com. Avui publiquen un post que diu: l'estiu ha acabat tranquil. L'estiu ha acabat tranquil o massa tranquil i la tardor començarà amb un horatge estable per tot arreu. El remat de l'estiu vindrà marcat per l'estabilitat, perquè tant avui com demà veurem pocs núvols al cel i les temperatures que durant la nit i matinada són fresques, al centre del dia ens obliguen a llevar-nos la roba d'entretemps que hem fet servir per la nit o a primera hora del dia. Dia de sol i de calor per tancar l'estiu de 2026, amb temperatures nocturnes més altes i diurnes caloroses, entre els 30 i 33 graus a la major part dels observatoris. Poc de treball tindran els meteoròlegs esta setmana, perquè dimecres donarem la benvinguda a la tardor de forma oficial i ho farem sense canvis d'horatge. Un horatge que es mantindrà estable fins bé l'inici de la setmana que ve, on els models donen canvis, pluja general i ambient ja de tardor. Però això serà per al pròxim dilluns 28 d'octubre i d'ací allà pot passar qualsevol cosa. De moment anem a tindre sol i temperatures estivals. Bueno, pues temperatures que si mirem l'últim model de Met són estes. Màxima prevista per avui a Xàtiva, 31 graus. Demà, 34. Les mínimes se queden en torn a 16, 17 graus.

0: espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Tenim que parlar de Shakira, el que tot el món fa últimament, eh? A més, la premsa, no només la musical al nostre país, tota fa referència a Shakira. La cantant ha tornat a Espanya i ho ha fet per tot lo alto. Este cap de setmana, dies 18, 19 i 20 de setembre, ha començat a Madrid amb la seva residència europea de 12 concerts de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El recinte, en Villaverde, s'ha transformat per a l'ocasió en l'estadi

Orlando Park, que es una especie de ciudad temporal inspirada en 100 años de soledad. A més, espais dedicats a música, a gastronomia, art, moda, literatura i cultura latinoamericana. És a dir, que esta residència de Shakira és algo més que música. L'espectacle musical sí que dura més de 2 hores i recorre pràcticament tota la seva carrera, des dels inicis fins als èxits de sempre o els més recents. I és que, per exemple, este cap de setmana han sonat temes com La Tortura, El Hips Don't Lie, Suerte, este que t'hem posat amb La Bicicleta,

coreografies, canvis de vestuari, pirotècnia, pantalles gegants i molta energia. Bueno, pues més de 55.000 persones que van estar allí la primera nit. Un dels moments més comentats va ser quan Shakira, bueno, pues se va dirigir al públic per saludar-los, donar-los les gràcies per estar allí. I amb molt de sentit de l'humor, bueno, pues va dir que ella sempre portarà Espanya en el seu cor. Encara que hagi tingut en Espanya problemes personals, fiscals, però que així tot ella ens estima molt. Per allí se van veure tota classe de famosos, eh? Alguns com Chanel, Vico, Paula Echevarría i també Laura Pausini, que per sorpresa, perquè no se l'esperava, va pujar a l'escenari i juntes van interpretar el tema Antologia. Bueno, pues un dels clàssics de Shakira. El pròxim cap de setmana, més concerts i l'altre. Bueno, pues un mes de

que diu: hola, bon dia, vull que poses una d'Antonio Vega i que la dediques per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues ja tinc per a si Antonio Vega preparat. Anem a recordar el sitio de mi recreo.

que no sabien que cantava fins a que va gravar això en companyia de Lady Gaga. Ahí estava el Shallow. El divendres, Pablo López publicava un nou disc i dins del disc, esta col·laboració que vos deixe per ací junta Lola Índigo. Això es titula Casi Siempre.

massa grans èxits, a que sí, de la mà de Mike Morato. I per a sí, un tema que encara no és èxit, però segur que en les pròximes setmanes se convertís en molt important. Anem a quedar-nos amb Maluma i amb Shakira i Agua. La reina del Sàhara és qui ens proposa esta.

0: Marbella. Esta per a la Sanro, per a tu, per a mi i per a tots.
1: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

Mystical, magical, pensa'n bon. Va arrasar fa uns mesos amb això que va ser número 1 a nivell mundial. Importantíssim. I ara, a per un tema del record. Enseguida saludem els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Recordeu, tots els dies cuinem per a nosaltres, ens fan el dinar, ens

0: veneno, sonava per ací amb este Te echo de menos. Última del record que ens han deixat els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. I no te conformes amb qualsevol cosa per dinar. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.

frases tan senzilles que tal vegada per això la seva música plega a tot el món, eh? Per exemple, en això, en este tema, ens parlava d'una mirada i de tot el que pot suposar. Com pot canviar el món d'algú? Ahí estava, Lo tengo claro. Ahí teníem a Rosalén. I ara és Shawn Mendes, que no para de preguntar-se. Guai, guai, guai. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

nova proposta musical. WhatsApp que diu que per què no posem una de Romeo Santos. Bueno, pues anem a quedar-nos amb Dardos, junta a Pri Royce.

de Bogotá presentará, publicará un nou àlbum. Ha començat ja amb la promoció i per això t'hem deixat per ací este tema, el Club de la Gente Sola. Bueno, pues el nou àlbum portarà per títol Manufactures del Club de la Gente Sola. I lo més important és que van eixir de gira, una mini gira per tot el país per a presentar en directe, bueno, pues estes noves cançons. Atenció, perquè només n'hi han 8 concerts programats. Això sí, seran concerts molt, molt especials. Uns concerts que ells han anomenat hervideros. Seran en sales xicotetes. Si estàs interessat, bueno, pues contarte que també estaran a València, eh? El

super èxit de un tema del record a una novetat. Anem a quedar-nos amb Guaina. Està molt feliç perquè acaba de ser pare i ho celebra amb este llançament. Se parece al pai, és a dir, que se pareix al pare.

És Malú, sí, és que és única. I estava amb el seu tema aquí. I ara, col·laboració. Funambulista amb Sunisa Dani Fernández. En l'última canció.

0: que ens acompanyen autobuses xambitos. Si esteu organitzant un viatge, un desplaçament per a molts, autobuses xambitos ho passa fàcil. www.autobusesxambitos.com.
1: Novedad, novedad.
0: Pedro Capó presenta Caer y levantarse.

Taylor Swift i el seu èxit Open Light. Anem a tancar ja este 100% peticions. Completem en seguida esta edició de

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem.
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.com.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dilluns 21 de setembre, on el València va tornar a perdre a nit a Mestalla, 2-3, davant la Reial Societat, i se'n va este paró de la Lliga llarg.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

reconectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blur.